Molt bé, amics i benvingudes altra volta amb una nova edició, la 152 ja del Radio Show, el Line Dance Show, amb Corbí Line Dancer. Soc Rafael Corbí. Welcome you all in another edition, number 10 of Line Dancer Radio's Corbí Line Dancer's On Air Radio Show. My name is Rafael Corbí. Ariana is on holiday. L'Ariana està de vacances, per tant, avui no està amb nosaltres. So, she left me alone. And today is a very good day, I guess, to remember some choreos from years ago that we shall bring back once again. Avui recordarem algunes coreografies que hauríem de tornar a tenir aquí entre nosaltres. Com, per exemple, aquesta preciositat de tema de Dan and Shay i Justin Bieber, 10,000 Hours, amb la cançó, amb el ball, 10,000 More, de Shane McKeever, del 2019.

Avui hem començat el programa Música Country a través de la Dancer Radio. Today, radio show, we have started with country music. We'll follow with country music for the next one. Continuarem amb un ball en línia de 32 temps i dues parets, Improver, de la Mari Àngels, em penso que es diu, en Mateu Simón, Mari Àngels, Mateu Simón. Okay? Una música anomenada Soggy Bottom Summer. Això és Happy, Happy, Happy.

clàssic, almenys entre la gent més dedicada segurament al country català, aquest tema de la Maria Àngeles Simón, Mateu Simón, aquest Happy, Happy, Happy, que jo reconec haver vist ballar, tot i que no l'he fet mai. Let's continue with another classic one, that we still dance sometimes, especially in big parties. En grans festes encara podem ballar aquest ball famosíssim d'A.T. Wilson, que es diu Hold Your Horses, amb E-Type.

Són dos balls encara extremadament populars a Catalunya, almenys a la nostra zona, a la Costa Brava, a les nostres classes, als nostres balls, tant, sobretot amb el món del line dance, òbviament, no puc opinar per d'altres. Però aquest tema de Neil Diamond amb el Sweet Caroline, la coreografia de en Darren Bailey, encara és molt popular, demanada pràcticament a cada ballada. It's one of the most requested two choreos in our zone in the last years. As well as Zac Brown, Rachel McAnany, Toes.

genial aquesta cançó de Zac Brown. It's a very, very, very nice song. Vaya con Dios. Aneu en Déu, deia amb aquesta cançó Zac Brown. Rachel McCrany, la composició d'aquesta coreografia. Fa molts anys vàrem fer aquesta coreo que avui recuperem per al nostre programa, una coreo de les clàssiques, a nivell intermedi, 68 temps, música de Lionel Richie amb el seu Angel. Això és Forever and a Day, coreografia de Pat Stott.

0: Hello! Acabo de sortir del gimnàs i com que tinc les endorfines a tope, m'agradaria que sonés a Off the Chain. Penso que és una música que et proporciona energia per tot el dia. Ui, m'ha sortit un rodolí tot. Vinga, petonets, fins la pròxima.
1: Damn, that white girl got some ass.

Texas Time, fantàstica aquesta coreografia i la cançó. El ball Easy Come, Easy Go s'ha ballat en moltíssimes ocasions a casa nostra des de fa molt de temps i s'ha fet amb la cançó de Brother Phelps, Any Way the Wind Blows, tot i que l'estranger em trobo que moltíssimes vegades quan el demanen ho fan amb Lenny Man of Mine de la Shania Twain. Anyway, és la coreografia Easy Come, Easy Go.

Very beautiful and easy. 9 Club to Step with Yvonne Verhagen, Six and Counts. Des, una coreografia preciosa, a més molt senzilla i molt bonica per començar-nos a endinsar amb el món del Night Club to Step. Lenny Wilson i aquest Watermelon Moonshine. Des de fa molts anys enrere que havien ballat molt, les sessions al Fraternal no podien acabar sense que hagués sonat un tema com aquest. Shaken Stevens, A Love Worth Waiting For, 1,000 Years or More.

Retornem a la música d'en Darren Bailey. We'll return to Darren Bailey's choreos with Raised Like That, una coreografia que ens va portar música de James Johnston amb el Raised Like That.

fet, i a principis dels 2000 ballàvem moltíssim una coreografia, fins i tot ens la va venir cantant directe a Palafrugell, en Dave Sheriff, amb aquesta preciosa Red Hot Salsa, amb aquesta que acabem el dia d'avui. We finish with Red Hot Salsa and Dave Sheriff. See you very soon here in another edition of Corbyland Dancers on Air Radio Show. Fins la propera, el Radio Show amb Corbyland Dancers. Que vagi molt bé.